ọmọ tí ń tó dùn tó kí bàbá rí ọmọ kọmọ rí bàbá ẹ ikán rèé kí bàbá rọmọ kọmọ rí bàbá ẹ